deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa,